0: la graciosa, la vida es más sabrosa.
1: Arriben més èxits a la Tiba Ràdio, als 40. Epe.

0: Hi, this is Coldplay.
1: It feels like Coldplay. I'm falling in love.
2: Els teus artistes preferits sonen als 40. Tots els èxits.

0: quilòmetres i mig de cues, unes cues que comencen ja des de Pedralbes. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: A Rodi Motor Services hi ha coses en el teu vehicle que no podem arreglar, com que la teva parella canti tan malament. Però sí, punxades, frens, revisions, canvi de pneumàtics i molt més a uns preus increïbles. Entra a rodi.cat o vine al teu taller més pròxim i descobreix-ho. Rodi Motor Services, motor de confiança.
2: Aquesta tardor, celebris el que celebris, hi ha un concert per celebrar-ho. Arriben els directes Estrella Damm 150. Un cicle de concerts a les millors sales de casa nostra. Amb Miqui Núñez, La Pegatina, Esberlana, Su, Dorian, perquè quan celebres 150 anys, no vols que ningú hi falti. Més informació a estrelladam.com/directes150. Estrella Damm, 150 anys celebrant la nostra manera de viure.
3: Per tu, que sempre et deixes alguna cosa que havies de comprar, i per tu, que un capritx de més no et pots estalviar. Gaudeix a Caprabo del suavitzant blau Eroski, ampolla 80 dosis per 1,80 €. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
4: Tornar a la rutina costa, però a bon preu i esclat costa menys. Aprofita les més de 1.500 ofertes que t'hem preparat i, amb la targeta client i l'app, gaudeix de descomptes personalitzats i supera els reptes que et faran estalviar encara més. Perquè a bon preu i esclat, tornar costa menys.
5: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
6: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem, perquè sé que podem.
5: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
7: No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta. Encara en dius Twitter o ja dius X? O ja dius X? Tant se val com ho diguis, però segueix-nos. Els 40.

0: kilómetros de autonomía eléctrica y 900 de autonomía combinada, el Cupra Terramar subhíbrido te escoge a ti. Descubre más en cupra.com.
1: Comprando en Aldi comes bien y ahorras hasta 200 euros al mes.
2: ¿Que al año serían? Uno, dos,
1: más tres. De 2.400 euros.
2: ¡Ya me has descontado! Esta semana la banana, 0,99 el kilo.
1: Y el lomo de cerdo extra tierno, 3,79 el pack. Más info en aldi.es. Aldi.
2: ¡Qué poco cuesta comprar bien!
3: Barcelona, 93.9.
4: A tots els que porteu setmanes buscant cotxe i ja teniu decidit quin comprar-vos, us entenc. Perquè arriben els dies Ebro amb condicions molt especials i us toca replantejar-vos-ho tot. Tot i que, bé, pitjor seria sentir això amb el cotxe acabat de comprar i que no fos un Ebro. Descobreix els dies Ebro del 10 al 21 de setembre a la xarxa oficial de concessionaris Ebro.
5: Vine a les nostres instal·lacions de Quants Ebro a Via Sèrgia 7 de Mataró.
6: Vols renovar la teva llar? A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Descobreix sofàs, salons i mobles de tots els estils. A més, els projectes a mida amb enviament i muntatges són gratuïts. Visita'ns a Rocafort 140, obert a migdia i pàrquing gratis. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
7: El compte enrere ha començat. Últims dies sense IVA a Conforama. Tot sense IVA en sofàs, matalassos i mobles. Aprofita-ho abans que s'acabi. Només fins al 22 de setembre. Conforama.
8: Morat, el grupo latino más exitoso del momento, llega a Barcelona con su gira mundial Ya es mañana. Borracho estoy mejor. 16 y 17 de octubre en el Palau Sant Jordi. Entradas ya a la venta en ticketmaster.es.
9: Los 40, emisora oficial.
10: Del 5 al 9 d'octubre, no t'ho pensis més i fes el pas. Arriba la fira virtual de màsters, postgraus i doctorats de la Universitat Autònoma de Barcelona. Tria una formació amb projecció internacional, pràctiques en empreses i modalitats flexibles. Connecta't, informa't bé i mou fitxa. Inscriu-t'hi a uab.cat.
11: Mamma Mía el musical llega al Teatro Tívoli con una nueva producción para convertir Barcelona en la gran fiesta de ABBA. Música y emoción se unen en un espectáculo único en el que no podrás dejar de cantar y bailar. Compra ya tus entradas en mamamiaelmusical.es y únete a la fiesta del año.
12: En Dentium garantizamos cada implante con cirugía guiada por ordenador y precisión milimétrica. Pide valoración gratuita en el 691-019-351. Dentium Clínica Dental, en Barcelona. Tecnología y confianza en cada sonrisa.
13: Hay quien presume de muebles a medida hechos con maderas de la otra punta del mundo. Y hay quien presume de ir a la otra punta con un viaje a medida. Porque los precios de Hipoyacán son tan increíbles que con lo que ahorras a lo mejor te pegas un viaje a las Bahamas. Hipoyacán.com.
3: Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó? Si sona als 40, és un èxit. Els 40. Els 40. Tots els èxits.
14: Participa en La Pistaza. Nosotros te damos la pista y tú te llevas la taza. Llámanos al teléfono gratuito 935 40 40.

Les 10 i 3 minuts, arrenquem aquí aquest últim tram del despertador dels 40, aquest endallat per tota Catalunya i Andorra. Després d'escoltar Juan Magán amb l'Omar Montes i aquest Ayer la vi, bailando por ahí 2026. Escolta'm, avui estem parlant de situacions amb veïns que són surrealistes, eh? Avui parlem de veïns. Quina és la situació més surrealista que has viscut per culpa d'un veí? Alguna vegada has tingut la típica discussió amb el teu veí? Explica'ns-ho a través del nostre WhatsApp, 620-92-41-33. T'has enamorat del teu veí de porta a porta? T'ha passat estant casat o casada? En parella, per exemple. Alguna vegada un veí t'ha fet una feina i t'hi has venjat, eh? Hi ha hagut venjança? Perquè... Però quan parlem de venjança, esperem una venjança de pel·lícula, eh? D'aquestes èpiques. Explica'ns-ho a través del nostre WhatsApp. 620-92-41-33. Avui estem parlant d'això, eh? De situacions que has viscut amb veïns que siguin surrealistes. 620-92-41-33.

0: Reliquia, la Rosalia, les 10 i 11 minuts al matí. En aquest dilluns hem llançat una pregunta, només arrencar, i avui parlem de situacions amb veïns que són surrealistes, eh? I, per exemple, em pots explicar quina és la situació més surrealista que has viscut per culpa d'un veí? Alguna vegada has tingut la típica discussió amb el teu veí? O, per exemple, t'has assabentat d'una tafaneria del teu veí per accident, que tenia una doble vida, que tenia una altra feina, de la qual deia? Has viscut una situació divertida, surrealista, o de fins i tot de voler que la terra se t'empassi a la piscina de la comunitat i a les reunions? Quina és la cosa més rara que has vist fer a un veí des de la teva finestra? Ens ho pots explicar a través del nostre WhatsApp. 620-92-41-33. 620-92-41-33.
1: Aixequem persianes i els ànims. Han d'allà Catalunya. Amb Víctor de la Torre, el despertador dels 40.

0: aquí no hi ha mandra. 40. Anda ya, Catalunya. Anda ya. Amb Víctor de la Torre, als 40.
1: Em desperta una companya perquè han vist una...

0: El despertador dels 40. Anda ya Catalunya, amb Víctor de la Torre.
1: Tant si et dius com Marta com si no, aquí tenies els gorronets amb això que s'anomena Marta. Déu-n'hi-do, avui t'estem preguntant a través del nostre WhatsApp, el 620-92-41-33, situacions amb veïns que en són surrealistes. Per exemple, has tingut una baralla de comunitat que va acabar sent completament surrealista. Has hagut de rescatar un veí d'una situació de pel·lícula. Ens ho pots explicar a través del nostre WhatsApp, 620-92-41-33. De fet, ens havia un missatge a la Laura, que diu que l'altre dia va enviar un missatge de WhatsApp al grup de veïns i que eren exactament important les 10:06 de la nit, i una veïna li va contestar el dia següent, atenció amb les hores, a les 5 de la matinada, 5:48 de la matinada, amb diversos WhatsApps posant-la a parir, diu, dient que aquella hora del vespre, a les 22:06, no eren hores d'enviar un WhatsApp perquè la gent dorm. Vaja, que ella es va quedar xocada que li digués això per enviar un missatge a les 10:06 de la nit i que ella respongués a, doncs, això. A les 5 de la matinada, 5:48 de la matinada, simplement, doncs, li va semblar surrealista. Diu que només va contestar, doncs, fent una captura de pantalla de l'hora que havia rebut el missatge de la veïna amb un interrogant. Déu-n'hi-do, diu que estava dormidíssima aquelles hores. Molt bé, doncs estem preguntant-te això, situacions que hagis viscut que són surrealistes. De debò que els grups de WhatsApp els carrega el diable, eh? El dimoni. Si has viscut una situació surrealista amb algun veí, doncs ens ho pots explicar a través del nostre WhatsApp. 620-92-41-33. Mentrestant, arriba l'última del Camilo, això que s'anomena El Árbol.

0: Para ti toda la cançó de l'Anna Mena, la Lola Índigo, que anomenen com a Patito A. Les dues malagueñes passen per l'antena dels 40 des de l'Anna i a Catalunya. Escolta'm, deixa'm recordar-te perquè ja estem en temps de descompte. Ja queda res perquè arribi als 40 Pop la Mercè. Aquest mateix divendres, 25 de setembre, arriba els concerts dels 40 per les festes de la Mercè. A la platja del Bogatell. Quines ganes, quines ganes. Mira, tindrem, evidentment, el Nil Moliner, tindrem els Buhos, l'Aina Machuca, la guanyadora d'Eufòria, el Sexeni...
1: L'últim petó i el primer...
0: I el Miqui Núñez. Així que ja ho saps, entra a la nostra pàgina web, allà trobaràs tota la info, però t'esperem aquest divendres, eh?
2: Cafè o té? Amb llet o sense? Tant se val, però comença el dia amb Víctor de la Torre a l'Anda i a Catalunya.
0: Aquest divendres 25 de setembre, als 40, Poble Mercè, a la platja del Bogatell. Tota la informació als 40.cat. I recorda que l'accés és lliure i és gratis. Així marxem, tanquem l'Anda ja d'avui, tornarem demà molt més. Et deixo amb més èxits i l'Adrià Soler i la Karol G. En Provença, adeu-siau.

0: converteixo en un altre artista confirmat per la gran festa de la música d'aquest país, els 40 Music Awards Santander 2026, que celebrarem a Barcelona. De mica en mica anem desvetllant més cartells, més artistes d'aquesta gran festa de la música. I queda molt encara, eh? 11 i 3 minuts, bon dia.
1: Els 40. Els 40. Adrià Soler.
0: Álvaro de Luna celebrant el número 1 i ara Miley Cyrus.

0: Crec que també hauria de sonar, eh?
1: Ja ho sabeu, aquest divendres tenim festassa grossa, perquè són les festes de la Mercè, de Barcelona, i els 40 ja ho sabeu que sempre muntem un superevent. I allà hi serem amb el Miki, amb el Saxeni, amb Buhos i amb l'Anna Machuca. I una altra cosa que ha passat aquest cap de setmana és que ha començat la residència d'aquesta dona increïble que passen els anys i continua en plena forma, la Shakira, que ha començat la seva residència en un estadi propi, construït per a mida per ella i amb una ciutat d'aquelles efímeres, però que té de tot, fins i tot llibreries...

0: conquistat, ha conquerit la ciutat de Madrid, la capital de Madrid, amb el seu residència, amb el seu Macondo, i avui la tenim aquí preparada amb la col·labo que ha publicat amb el Maluma, que des del divendres ja està fora, i aquesta segur que serà una de les seves favorites per aquesta tardor, per animar-la una miqueta. Aquesta Shakira amb el Maluma, els dos junts tornen a col·laborar després d'aquest Clandestino i es presenten amb això que s'anomena Agua. És una de les nostres favorites aquesta setmana i això és nou.
1: El som és nou.
2: El som és nou.
1: Els 40.

és el Teddy Swims. Cançó que aquesta setmana s'ha quedat sense el número 1, que li ha guanyat la partida l'Álvaro de Luna, que abans escoltàvem. Aquesta hora, 11:31, minuts del matí, 11:40. Per tots i totes, en aquest 21 de setembre. Mira, ara per aquí una d'aquelles col·labors sorpresa. Una de les superestrelles globals, la Karol G, ha unit forces amb dos artistes alternatius del programa nacional, amb Jude Line i també Russowski. Aquests tres han creat una d'aquelles cançons increïbles per aquesta tardor, que no para d'acumular reproduccions. Això es diu Baby Wow. Una cançó que va convertir-se en la cançó més escoltada de tot el planeta. Aquesta és una de les nostres favorites aquests dies. Ei.

0: Aquests dos, aquesta col·laboració ha funcionat molt bé aquests últims mesos i aquí està inaugurant ara. Son Lola Índigo, Lucho RK, aquests dos grans, ara això que es deia el batxatón de la L. Què tal, com estàs? Bon migdia, família. Som els 40, tots els èxits, començant la setmana al teu costat. Gràcies per connectar amb la ràdio, per escoltar-nos, per triar-nos. Allà els que feu, per exemple, ara mateix el cotxe amunt i avall, treballant, o els que esteu ja puesto amb la ràdio engegada. Aquí estem per posar-te cançons com la que arriba ara.
1: Els 40... Adrià Soler.
0: Com sempre, matí dels èxits, cada dia d'11 a 2. Aquí estem, jo sóc Adrià Soler, ja ho veus. Cada dia al teu costat. Ara per aquí, preparat amb el Harry Styles. Aquesta una mítica ja.

0: I el sexeni, evidentment, també estaran a la gran festa d'aquest divendres dels 40 Poble Mercè a la platja del Bogatell. Sexeni, un dels caps de cartell d'aquest festival que sempre muntem als 40 per la Festa Major de Barcelona. El divendres, a les 7 de la tarda. Ara per aquí, Miley Cyrus, que ha tornat.
1: Descobreix la música.
2: Descobreix la música.
1: Als 40.
0: Quina era que ens espera amb cançons com aquesta? Miley Cyrus.

Graciosa, Quevedo, el Elvis Crespo. El Quevedo que, per cert, es marcarà uns quants Palaus Sant Jordis en uns mesos, eh? Ja ho té tot venut. Ja ho ha venut tot. 10 Palaus Sant Jordis, es diu ràpid, això, eh? Ara mateix, en aquest punt del migdia, dos quarts d'una, al teu costat, als 40, tots els èxits per animar-te en aquesta setmaneta. Estiguis, per exemple, ara que vaig passar un bus per d'aquí davant de la ràdio, si estàs en algun autobús escoltant la ràdio als 40, primer, gràcies al conductor, i segon, ara prepareu-vos que arriba aquesta. Als 40! Conductor i conductora. Ara aquí està Robin Lené. Això es diu Love Me Not. A tots els que esteu ara circulant amb la ràdio engegada, aquesta és una de les artistes importants que arriba des dels Estats Units. I de seguida Nicky Jam o Manuel Turizo.

0: Cola, el sábado a las 10 de la mañana, 9 en Canarias.
1: Vende público a del 40 al 1 Coca-Cola. Envía tus datos a del 40 al 1 arroba los 40. Barcelona, 93.9. Nil Moliner se suma al cartell més èpic de les festes de la Mercè de Barcelona amb els 40. Divendres 25 de setembre, a partir de les 7 de la tarda, la platja del Bogatell de Barcelona serà el centre absolut de les festes de la Mercè amb Saxeni, Miqui Núñez, Buhos, l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca, Nil Moliner. Divendres 25 de setembre, els 40 Poble Mercè.
2: Patrocinen Essig University i el restaurant del Gran Casino Costa Brava i col·labora el Nitbus d'AMB.
3: Aquest és l'únic anunci en què no et volem vendre la moto.
4: Perquè ara la pots compartir. Amb les motos elèctriques compartides de l'AMB pots moure't còmodament i de manera sostenible per 8 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Descobreix la moto compartida a l'aplicació AMB Mobilitat. AMB, àrea metropolitana de Barcelona. Miris on miris, hi som.
5: Pensar està bé, però vius esperant el moment perfecte que mai arriba. Emplazo finança els teus pagaments de forma flexible. No es tracta de tenir més, sinó de triar millor. Plazo, sempre al teu costat en cada decisió financera. Serveis oferts per ID Finance Plazo SL1.
6: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hoteu més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
7: Atención Barcelona, Grupo Firme llega por primera vez a la ciudad con su primera gira europea 2026. Sábado 26 de septiembre, sold out. Y por petición del público, abrimos nueva fecha. El domingo 27 de septiembre en el Olympic Arena Badalona. Últimas entradas disponibles. Consíguelas exclusivamente por Fiverr. No te quedes fuera.
8: ¿Pediste un préstamo y devolviste mucho más de lo que te prestaron? En Cubo Legal revisamos tus contratos gratis. Recupera entre 500 y 3.000 euros por intereses o cláusulas abusivas en financiación de vehículos, tarjeta revolving, hipotecas o préstamos personales. Entra ahora y descubre cuánto te deben en cubolegal.es.
9: Branding Plan és una eina que pot sumar a l'estratègia de comunicació per millorar els resultats de la teva empresa.
10: Ens ha portat un retorn molt gran a nivell de captació a través de diferents campanyes que hem fet al llarg de l'any.
9: Entra a serempresarios.com, busca Barcelona i sol·licita una plaça pel 14 i 15 d'octubre. Amb Branding Plan, els negocis milloren.
11: Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó? Si sona als 40, és un èxit.

0: La cançó que avança, nou material de l'artista Álvaro de Luna, que torna a aconseguir un lideratge, el lideratge de la llista dels 40. Amb aquest Dime Dónde Estás, cançó que avançava el seu treball Azulejos i que, a més, el confirma com a artista que vindrà també als 40 Music Awards Santander 2026 a Barcelona. Engeguem hora, família!
1: Els 40... Adrià Soler.
0: I ara, Dani Fernández.
2: Me has invitado a bailar. Estás espectacular.

0: Així és com celebra Sopa de Cabra el seu 40 aniversari als escenaris. Aquí estan amb la Su i el Món DJ. Una cançó mítica del Sopa, eh? Aquests van titular això com Camins, somnis i promeses. Tota una celebració. I mira, ara que som, que hem arribat a un quart de dues de la tarda, atenció, aquest artista confirmat perquè vingui a Barcelona als 40 Music Awards Santander. És el Camilo, que ha tornat amb nou disc, es diu El Árbol.
1: Descobreix la música.

0: El seu treball Prima és un dels supervendes a nivell global. Aquesta és això que es diu Ain't in LA. Atenció, perquè la història d'Adela és d'aquelles que s'ha fet molt popular a nivell global. Això és novetat.
1: El som és nou.
2: Els 40.

0: L'Ayer, la vida, el Juan Magán amb l'Omar Montes, i potser la vas veure ahir o el cap de setmana, perquè és dilluns, remuntant la setmana, fer-ho amb els èxits dels 40 sempre va una mica millor, i a més, amb notícies que hem passat aquest passat cap de setmana i que avui també comentarem aquí a la Ràdio Musical Líder. Jo sóc l'Uri Mora, t'acompanyo fins a les 6, també a través dels 40.cat, de l'aplicació mòbil o qualsevol cosa a les nostres xarxes. I en aquesta nova hora es prepara, entre d'altres, l'Ariana Grande amb el seu Hate That I Made You Love Me, que trobes a la posició 5 de la llista dels 40. Passarà aquí en res. Com també passarà l'Adela. Des de Bratislava, patant-ho moltíssim, Adela, sí, sí, no Adela, Adela, amb el seu I'm In La, que des del dissabte és candidata a entrar a la llista dels 40. Va. I una cançó que ens ha acompanyat moltíssim aquest estiu, dels Tiets, el seu Era Això. I és que la vida resumeix en això. Bon rotllo, bones cançons, bona música. I dilluns amb els 40, va. Molts ànims, que arriba ara un dels confirmats dels 40 Music Awards el proper 20 de novembre. I serà el Camilo.
1: Escolta ja, les cançons noves.

0: tant que tornarà el Dani Martín en concert. A l'octubre torna a Catalunya, a Barcelona, amb dos altres més del Palau Sant Jordi, que en va fer una el passat mes d'abril, i on recupera entre molts èxits la seva trajectòria del Canto del Loco amb cançons com aquest Volverà. Això sí, la versió que va fer en solitari. I va, que et preparo per aquí el Bizarrap amb el Daddy Yankee, també Caigo, amb Iba Max, o passarem per La Graciosa amb el Quevedo i el Elvis Crespo. Però és que aquest estiu hi ha moltes cançons que ens han acompanyat, moltes en català, i aquesta no ha parat de sonar. Ens encanten els tiets i ens encanta això.
1: Els 40, Uri Mora.
2: Uri Mora.
0: I el que venen a dir és que el més important és passar la vida amb amics, amb gent que ens estima, i al final dir que era això.
3: Perduts

0: El do it yourself està bé.
1: Rutines de skincare també.
0: O els dubtosos tutorials de com fer milions sense moure't del sofà. Però a TikTok hi ha molt més. Segueix-nos i descobreix tot el que t'oferim

0: Cap a les Canàries, amb el Baifo, amb el Quevedo, i ara també amb l'Elvis Crespo, amb la seva graciosa cançó que ha sigut ja algunes setmanes número 1 de la llista dels 40 i que sona quan estem a 3 minuts o que siguin 4:45. I és que en la graciosa, què diuen?
1: En la graciosa la vida és més sabrosa.
0: I amb ganes de visitar la graciosa amb aquest soroll d'onades que s'escolta de fons en aquesta cançó de, del Canari, que a més l'any que ve estarà fent 8 dates al Palau Sant Jordi de Barcelona. Espectacular. I de les Canàries ens anem a Bratislava. Ella és la Adela i està entrant com un torrent al panorama musical internacional gràcies a aquesta cançó que des del dissabte, a més, és candidata entre la llista dels 40. Es diu Ain't In La. I a tu, a veure què et sembla. Descobre.

La informació de la teva ciutat és a la teva emissora dels 40. Tria-la ja a l'app dels 40 i no et perdis els millors plans de la teva emissora preferida. Els 40. Sempre a prop.

0: La setmana passada ens va acompanyar tots els dies des de la primera posició i en aquesta segueix dins del podi. Això sí, posició de bronze per aquesta bauassa que té el Teddy Swims amb cançons com aquest Mr. Know It All, que a mi m'encanta que et preparava per aquí en aquesta tarda de dilluns. I estem a 3 minuts de que siguin les 4:40 i et preparo la Lola Tudori amb el seu Pistoletazo de salida, també la Taylor Swift amb el seu Defeito Fofilia, o una confirmada als 40 Music Awards del proper 20 de novembre. Això en res, però abans toca xiular una miqueta.
1: Els 40. 40. Connecta amb els èxits.
0: 40. I és un tema que a mi em genera una mica de frustració perquè no sé xiular així directament. El Whistle que recuperem de Florida.

0: I la Namena, que en aquesta cançó comparteix amb Lola Índigo, la Namena, està confirmada als 40 Music Awards del proper 20 de novembre a Palau Sant Jordi. Totes les entrades venudes i, a més, que no estarà sola. Hi haurà una pila més d'artistes i en tenim tres de confirmats. Una, l'Anna, l'altra, el Camilo, i el tercer, que el vam confirmar el dissabte del Punxo en res aquí als 40. Tu no et moguis.
1: Els 40, Unimora.
2: Unimora.
0: Que a més és la número 1 de la setmana d'aquí als 40. Però vaja, com t'he dit, en 8 minutets l'escoltem. Abans, anem a recobrar aquesta de la Natasha Benfield. Recordes aquest Unwritten? Doncs va, puja el volum fort.

0: jo sé on estarà l'Álvaro de Luna el proper 20 de novembre. Mira, serà al Palau Sant Jordi, serà a la gala dels 40 Music Awards del 2026. Perquè el vam confirmar el passat dissabte i, a més, des d'aquesta setmana la trobes a la primera posició de la llista dels 40 del seu Dime Dónde Estás. Bones notícies, i més que arribaran amb més confirmacions ben aviat també al nostre Instagram, @els40, així que molt atent i molt atenta. Jo sóc l'Uri Mor, obrim nova hora junts. I passarà per aquí una que està molt i molt i molt enamorada, i així també ho ha fet saber a les seves xarxes, felicitant a la seva parella, el Plex, que fa 24 anys. La superestrella de l'Aitana, cançó que també li dedica, de fet, a la seva actual parella. També cantarem el Desamor, en aquest cas amb el Manuel Turizo, i amb el seu Por un pendejo no se llora, salut mi reina. Salut per tardes com les d'avui, com aquest dilluns, perquè també passarà la combinació colombiana del moment. Maluma amb la Shakira, des del dissabte també candidats a entrar a la llista dels 40, amb aquesta que s'enganxa moltíssim, i la Shakira, que de fet ja ha començat el seu estadi Shakira, 12 dates a Madrid, ja n'ha fet un parell, i durant les properes setmanes estarà patant-ho moltíssim. La trobarem a faltar a Barcelona, això sí.
1: El som és nou. Els 40.
0: La que no trobarem a faltar a Barcelona l'any que ve és una altra colombiana, perquè ha confirmat gira, passarà a l'estadi olímpic. I els companys, la Karol G, arriba amb Judeline i Rosovski.

0: Se li va escapar un t'estimo a la que no volia res. Així ens ho va regalar el Quevedo ara fa uns anys. Una gira al Baifo que el portarà l'any que ve fent 8 dates al Palau Sant Jordi i suposo que també recuperant grans èxits de la seva trajectòria com aquesta a Colòmbia. I ara que estem a segons que sigui un quart de 6, et pregunto que amb qui estaràs aquest divendres amb l'accés lliure i gratuït a la platja del Bogatell amb el concert dels 40 Poble Mercè que tenim, mira, l'Aina Machuca, que va ser la darrera guanyadora d'Eufòria. També els Buhos, el Saxeni, el Miqui Núñez i ell.
1: Els 40, Uri Mora.
2: Uri Mora.
0: Et parlo del Nil Moliner, que arriba molt ben acompanyat amb els Ginestar, aquesta cançó conjunta, i que, a més, és la cançó en català destacada d'aquesta setmana de la Ràdio Música Líder. Amb qui estaràs?

Combinació que des del dissabte ha entrat com a candidata a la llista dels 40. Veurem què passa el proper dissabte. Però que ens porta el Maluma amb un altre que ha començat els seus concerts a Madrid. I en porta 3 dels 12 en total que farà. I a on els està fent? Doncs en un estadi que ha construït especialment per ella. L'estadi Shakira, moltes col·laboracions, molts artistes convidats i amb un directe espectacular. Doncs sí, Maluma i la Shakira junts amb això que es diu Agua. Es

0: Hi ha cançons que sempre que les escoltes et treuen aquest somriure, aquest bon rotllo, i aquesta n'és un exemple. El Jason Derulo, Want to Want Me, aquí sempre amb els èxits de la ràdio musical líder. I va, que en res, Romeo Santos i Prince Royce arrima de batxata una cançó que ha arrasat en aquest 2026, com és el seu Dardos. Passa per aquí també l'Anna Mena amb un clàssico. L'Anna Mena, per cert, confirmada als 40 Music Awards el proper 20 de novembre. O ara ens anem a Mallorca, un fill predilecte de la illa. Hi ha un que ho està patant des de fa molts anys.
1: Tots els èxits.
2: 40.
1: Els 40.
0: El Reels vi amb el seu Quien TV. I no et diré com ens pots veure, perquè és complicat, sinó com et pots escoltar. Mira, a través de l'FM, a través dels 40.cat. I també està assabentat de tot el que passa a través del nostre Instagram i TikTok, que és @els40. Allà t'espero.

0: Va començar molt jove, sortint en programes de televisió, també protagonitzant alguna sèrie, i ara, una pila d'anys més tard, segueix triomfant amb les seves cançons. Hem recuperat el clàssico de l'Anna Mena, que és una de les tres primeres confirmades. De fet, va ser la primera que us vam anunciar del proper 20 de novembre, als 40 Music Awards. Serà l'Anna Mena, també el Camilo i també l'Álvaro de Luna, que a més, tota la setmana està a la primera posició de la llista. Hi hauran molts més, per tant, també, si vols saber-ho, la primera o el primer en assabentar-te, segueix-nos al nostre Instagram, que és @els40, també TikTok, i per qualsevol informació, al nostre web, que és els40.cat. Jo sóc l'Uri Mora, ha sigut un plaer acompanyar-te en aquest inici de setmana. Ànims, i va, ens tornem a escoltar demà a partir de les 4 de la tarda. Adéu!
1: Els 40. Uri Mora.
0: Et quedes per aquí amb el Karim Herrero. Mentrestant, que soni la Britney Spears amb aquest I Wanna Go. Qualsevol cosa, @Uri-Mora. Adéu-siau.

0: Els 40, tots els èxits.
1: 40.
2: It's David Guetta.
3: Hey, it's Ava Max.
1: En los 40.
2: Forever young.
1: 40. Todos los éxitos.

0: El do-it-yourself està bé.
1: Rutines de skincare, també.
2: O els dubtosos tutorials de com fer milions sense moure't del sofà.
0: Però a TikTok hi ha molt més. Segueix-nos i descobreix tot el que t'oferim als 40.
3: Em desperta una companya perquè han vist una aranya.

divendres tindrem un dels artistes que canta aquesta cançó que es diu Amb qui estaràs, sobre l'escenari de les festes de la Mercè. Els 40 pop, la Mercè és Nil Moliner, en aquest cas amb Ginestà. Abraçades enormes de l'Adrià Ortega, arriba el mesó de Maluma i Shakira. Això es diu Agua, una de les candidates oficials per...

0: graciosa, la vida és més sabrosa.
1: Tots els èxits.
2: Tots els èxits. Els 40.
3: Oh, yeah.

0: La cançó original és de fa ja uns quants anys, d'Olaf Asowski amb el seu Waterman. I Hugh Gallagher 2026 ha agafat aquesta cançó original i l'ha versionat en aquest any amb el Xavai que m'han manca, escoltes, aquí des dels 40, que ja va ser número 1 d'aquesta casa ja fa una colla de setmanes. Abraçades d'aquest part, l'Adri Ortega, camí de les 9 de la nit, i ho fem amb Karol G, juntament amb Sudelin i Rusowski. El tema és brutal. L'escoltes aquí des de la number 1.
1: La primera.
2: La primera.
1: I número 1. Els 40.

0: Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó?
1: Ya nada volverá a ser como antes. Nunca dejaré que nada me cambie. Estaremos confiando.
0: Els 40, tots els èxits. Els 40. Els 40. Tots els èxits.

0: Aquí posem els èxits. 40. Tots els èxits. Els 40.
1: Era perfecto, fuimos inertes.

no podríem viure sense música. Però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música. El nostre planeta.

Connecta amb els 40 a la teva ciutat. Tria la teva emissora a l'app dels 40 i assabenta't dels millors plans, els millors concerts i les darreres tendències.

0: Trobo increïble. Li dedico al meu pare, que ara mateix està amb el cotxe i si me la pots posar abans de les 10. Moltíssimes gràcies, Adrià. Doncs mira, l'abraçada a la gent de Manresa arriba d'aquesta cançó de Miley, que és brutal. Coincideixo amb tu. Escolta.
1: Tots els èxits.
2: 40.
1: Els 40.
3: Let's go.

0: Social també em passa amb Teddy Swings. Aquesta es diu Mr. Know It All, és la número 3 actual de la llista de referència, baixant des de la primera, la trobo estel·lar, i és un dels himnes que aterra aquí als 40, ara mateix, que ens acosta al camí de les 10 de la nit, en aquest 21 de setembre del 26. No marxis o desconnectis, per aquí arriba ara mateix Ginestar.
1: Als 40, el millor del pop.

0: Els 40, Adrià Ortega.
1: La cultura es lo que tú vives, lo que tú lees, lo que tú ves, bailas, tocas. Cada generación hace su cultura. Y si eres 08, ha llegado tu momento. Con el Bono Cultural Joven, si cumples 18 años en 2026, tienes 400 euros para disfrutar de la cultura. Y ahora también para crearla. Porque la cultura la haces tú. Ministerio de Cultura, Gobierno de España.
0: Vols conèixer millor els artistes de referència? Hola, sóc el Sergi Sánchez i t'espero cada diumenge amb novetats, amb els protagonistes de la música en català.
2: Cada diumenge, de 6 a 7 de la tarda, Can 40 amb Sergi Sánchez.
0: Ens escoltem a Can 40. Els 40.cat. No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta.
3: Em desperta una companya perquè em...

0: El do-it-yourself està bé.
1: Rutines de skincare també.
0: O els dubtosos tutorials de com fer milions sense moure't del sofà.
2: Però a TikTok hi ha molt més. Segueix-nos i descobreix tot el que t'oferim